Prime amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

Pues señores, el donem el bon dia, la benvinguda. Desitant que tinguis un bon dia, com diuen los planetas. 5 minuts sobre el matí, qui el parla, que t'acompanya el Tomi Juan Tormo. Des d'ara, ja està a les 9, a Blue Radio, Despertador Blue.

0: divendres nit. No, que no, eh? David Guetta, Abba Max, Luda Chris, Santes, Make Your Mind, The Public, Lore Meyes, Luces de Neón. 20 minutos ya, sobre les 7. Acompanyem hasta les 9, así en Blue Radio, despertando el personal que et parla, que t'acompanya també quan dormo, amb musiqueta com la d'Eiko, Sample, Pitbull, Art de Bogotà, la remesa de Cowboys de la 3 i Mia i Merlin, acompanyada de despistaus en Mr. Marshall.
1: Blue Radio Chella, para la Ribera, Costera y la Canal.
2: Y para el resto del mundo, en www.bluradiofm.es.

Ens aproximem a les 8 del matí amb Robin Schulz i Aaron Bess, antes Guayho, de Bakermat i Armi Manviurent, si no estàs. Vinga, senyores, que tinguem una hora encara per davant per a despertar el personatge de la sintonia de Blue Radio.

0: Vaya col·laboració, senyores. Hurricane, Dua Lipa i la veu de Sia. Que m'on anem, que en 8 minuts apleguem a les 9 del matí.
1: Blue Radio Xella. Tocaràs el cielo. 90.2 FM i www.bluradiofm.es.
0: Bombay, des de València, suenen les bodes per a tancar-vos la paradeta. Un saluto del Tommy Hunter Montpler. Que tingues molt bon dia.

d'actualitat. Obrim el 100% Radio Fórmula en l'edició del dimecres 20 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. Dan un menú sobre les 9 del matí. Fins les 10 i en companyia de G-Sport anem a dedicar-nos a mirar la premsa musical i a veure de què i de qui se parla en ella. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I això se nota que és roba, que s'adapta perfectament a les necessitats a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlón. Si eres deportista, G-Sport. Estan a Xàtiva, a la carretera de CIMAT 14 i a la web gsport.es. A més, coneguem el prota de l'efemèride musical. I ahí tenim a esta, a Cheryl Sarkisian. Bueno, pues ese es el seu nom de pila, però nosaltres la coneguem com el pseudònim Cher. Ella va néixer tal dia com avui, però de 1946, a Califòrnia. És cantant, actriu i celebritat de televisió estadounidense, comúment citada com a la diosa del pop. Bueno, pues si traguem contes, va néixer un 20 de maig de 1946. Bueno, pues són redons els contes, eh? Avui complís 80 anys. La seva extensa carrera com a cantant, sumada a la seva extravagància a l'hora de vestir, la seva influència a la tele durant la dècada dels 70, la seva incursió en diversos gèneres musicals, així com el seu notable treball al cinema, l'han convertit en una de les artistes més influents de la cultura pop en tot el món. Ella va saltar a la fama en els 60 com a part del duo Sonny Cher, popularitzat gràcies al seu estil i al seu so hippie, que competint exitosament amb altres tendències de l'època, com la invasió britànica o el so Mototown. Ells van saber guanyar-se el seu lloc. Després, de la dècada dels 80, va incursionar en el món de Broadway i se va convertir en una de les actrius més aclamades d'aquella època. A partir del 87, revitalitzaria la seva carrera musical llançant una sèrie d'àlbums i de senzills com el iPhone Song One o el Shop Shop Shop. En el 98 llançaria una producció molt exitosa amb temes com el Believe. I des d'ahí se començaria a conèixer este so com el so Cher. Bueno, pues avui anem a quedar-nos amb ella perquè és la prota de l'efemèride musical. Primer un tema del record i després la millor música d'actualitat. Acompanyant-vos, Jessica.

Junts, enseguida te contem de qui se parla avui en ella, qui són els protagonistes. I si estàs escoltant-nos, és perquè estàs escoltant-nos a través de la web blueradiofm.es. No, pues mil gràcies per estar ahí. Si has intentat sintonitzar el 90.2 de la FM i no ho has aconseguit, bueno, pues no és cap problema teu, és nostre. Un xicote problema que tinguem amb un aparell i, bueno, pues mentre se soluciona o no, sempre es queda la via d'internet, o que això no falla, Obrim la premsa i com no se va a parlar dels superventes de l'última setmana de Quevedo. El seu àlbum El Baifo està arrasant, Està arrasant gràcies a temes com Ni Borracho, el de La Graciosa o el de Al Golpito, junta a Nueva Línia. Importantíssim.

serà el dia més fresc del que queda de setmana. Ahir va ser un dia, o millor dit, una vesprada de calor. Però avui, amb el desplaçament de l'anticicló cap al sud de França, reforçarà el vent de llevant, que en fer-se més persistent i constant afavorirà l'acumulació de núvols baixos arran de costa i un lleuger descens tèrmic que es notarà més a vora mar que a les comarques més allunyades de la costa, on es mantindran més o menys els valors d'aire. Serà a partir de demà quan haurem de començar a tirar mà de la roba d'estiu, perquè especialment al centre del dia les temperatures seran caloroses i cada dia que passe es mantindran més temps en valors alts. Divendres serà un dia tan calorós com el de demà dijous. I de cara al cap de setmana, el mercuri dels termòmetres no mostrarà gran variació. Només caldrà tindre en compte les tronades que podran formar-se en punts de muntanya. Visitem també l'últim model de Met i ens fixem en els valors de les temperatures. Vegem que la màxima prevista avui a Xàtiva, 29 graus. Per a demà, dijous 30, divendres 32. I sí, més o menys, és com anem a quedar-nos la resta del cap de setmana. Mínimes, que no van a baixar d'estretxe.

Escoltàvem a Sutherland amb el seu èxit Tututu. Sona per ací perquè és important en esta setmana, perquè té que sonar en moltes ocasions, perquè està en llista, forma part dels 50 més actius importants de Bloom. Bueno, pues Sutherland, que se colava la passada setmana en la nova llista. Bueno, pues des d'ací, donar-los la benvinguda, que encara no havien tingut l'oportunitat. Posició número 23, que s'han apropiat. Bueno, pues si t'ha agradat este tema, ja saps que pots votar per ells a través de la web, on te coles en l'apartat de la llista i aleu un vot positiu per a ells. Així que pugen. Obrim 100% peticions i avui ens toca edició del dimecres 20 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. Són les 10 i 18 minuts i fins les 2 continuarem en temps de peticions i dedicatòries. Tu pots aportar per ací el tema que t'apetisca escoltar en qualsevol moment. 678-60-53-30. Un WhatsApp o ens telefones. Fas una proposta musical, envies una dedicatòria a algú, el que

0: sort o comptar amb grans professionals, eh? Que dir jo, grans, és millor, eh? Bueno, pues gràcies al nostre tècnic, que està per ahí tocant cosetes, arreglant els nostres aparatejos. I, bueno, pues ja tornem a sonar a través de la FM. Bueno, pues mil gràcies, Ja pots escoltar-nos a través del 90.2 de la FM. Però si estaves còmodament ahí en la web, bueno, pues no cal que te meneches, A través de la web també continuem. www.bluradiofm.es per escoltar-nos a qualsevol punt del planeta. I esta hora, quasi la tenim, Mira, fixa't, 7 minuts i alcancem les 11 del matí.
1: Piensa en Azul, Blue Radio. No.

teu disc amb Quinten. Dins d'aquest disc, este tema que he escollit per a presentar-lo este aquí. Bueno, pues es un álbum en el que vegem a una Malú, bueno, pues molt segura de si mateixa, eh? I, bueno, pues contant-nos intimitats. I diguen-t'hi, deixant molt clar que a ella el que diguen ja li dona igual. Que ella només vol ser feliç.

quina energia que obrim esta segona hora del 100% peticions. Edició del dimecres 20 de maig. Energia que ens vindrà molt bé per afrontar els pròxims minuts. Si t'apetís algun tema, ja saps, eh? El proposes per així via WhatsApp o telefonant. 678-60-53-30. I mentre tu penses quina música vas a proposar, jo vaig saludant els patrocinadors. Molt importants per a nosaltres, eh? Sense ells no serien possibles aquestes 4 hores diàries. Però sí, estem en companyia de Grupo Innova Tormo i del Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés, tots els dies ens ofereix esmorzar, menú diari i el cap de setmana també sopars i pizzes per menjar allí o per emportar.

0: somrius a la vida, tens una actitud més positiva i et veuràs la bona sort, les coses t'aniran millor. Ahí està Daddy Yankee, sonríele.
1: Piensa en azul, Blue Radio, 90.2.
0: Però seu missatge se'l demana. Però avança, pensa en punt, amb el seu Mystical Magical.

Y de Benson Boone pasamos a quedarnos enseguida Manuel Turizo y Becky G. Y el tema, ¿qué haces? Bueno, pues cansó que dediquen per encarna. Que os contaba que ella siempre té la ràdio molt propi d'ella i sintonitza amb Blue Radio. I que se passa tot el dia amb nosaltres. I que per això ens havia tirat molt de menys en este matí quan no funcionava. Bueno, pues gràcies per ser tan fidel. Un beseto.

Comidas para llevar. El Mirador del Pasache te trae el disco de siempre. Que son les dons y micha, que saludem als amics del Mirador del Pasatge. Menjars per emportar. Recordeu, tots els dies es fan el dinar. Després només es passaria a replegar-lo. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. I com sempre es porten per ací un gran èxit, com este del Seme Clan.

0: Carolina.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Blue Radio, Xella.
3: Vamos.
2: Vamos sobrados de música.
4: Los éxitos del pop nacional e internacional.
5: Todos los éxitos del pop nacional e internacional.

Abraham Mateo y Lurra. Ahí estaban Unim Forces en este tema que tenim etiquetat com a candidat a colar-se en llista. Ho aconseguiran o no? En Forces fusionen estils i ens presenten esta bachata que atrapa des de la primera vegada que l'escoltem, que sí? Bueno, pues estaria molt bé que se colara entre esos 50 més actius de Blue. Si en

sesión. Ahí estaba el candidato a entrar en lista, Último Baile. Esta setmana n'hi ha molts candidats, eh? Tot és molt important. Per exemple, t'anomeni alguns, eh? Està Shakira amb Burna Boy i el Dai Dai. Bueno, pues tema també molt important que també té totes les paperetes per acordar-se entre els importants. Està Maluma amb Tu Recuerdo. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repetito. Piqueras i Omar Montes, La Rumba Demonia. Estan els Maroon 5 amb Heroína. Estan Farruko, Gracie, Steve Aoki, Ja pa' què. Bruno Mars amb el Lo Arriesgo Todo. Està Samurai amb Baldosas Amarillas. Pablo López amb Esdrújula. Cepeda i Ángeles, Arboleda. I el Quédate Conmigo. Tenim a Melendi, Veneno i Arena. També està per ahí Manuel Carrasco, que té dos cançons. Bueno, pues, sort a tots, però tots no poden entrar. Descobrirem qui se cola i

0: Blue Radio FM. El vicio de la música. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Nova hora de peticions i dedicatòries. 20 són els minuts que passen ja de les 12 del migdia. Bon dia de nou a tots. Va, que ens calmem un poc, eh? Tranquilicem i ens disfrutem a San Pedro i este Sin Miedo a Nada. Suplicarte.

¿Veis si le dono un toque? Mol mejor que el original. Ahí estaba, sin vergüenza. Anem completant esta hora, eh? 7 minutets ens queden per alcançar la una, el que anem completant també és el matí. Des de la llista, Leonie i Calum Scott.

0: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.
1: La cançó del Mundial 2026, Shakira, Burna Boy i el Dai Dai. Així obrim l'última hora d'estes 100% peticions. Diguem ben fort que el matí ja està passat i superat. Bona vesprada a tots. Parlem d'esta cançó i d'alguns artistes més, perquè la FIFA i Global Citizen confirmen que Shakira, Madonna i els BTS protagonitzaran l'espectacle del descans de la final de la Copa del Mundial de la FIFA 2026. Se celebrarà el pròxim 19 de juliol a l'estadi New York Jersey. Serà esta la primera vegada en la història d'un mundial que compte amb un show de mig temps, un show en el mig descans. Unint així esport, cultura i propòsit en una transmissió en viu que serà vista per tot el món. L'espectacle ha estat organitzat per Chris Martin, el cantant i líder de Coldplay, a través de Global Citizen, i tindrà un component benèfic, i és que cada dòlar de les entrades venudes durant aquest torneig anirà destinat a FIFA Global Citizen Education Fund, amb l'objectiu de recaudar 100 milions de dòlars per ampliar l'accés a l'educació infantil i al futbol en tot el món. L'anunci va ser realitzat per el propi Martin en un vídeo promocional on també apareixien The Muppets i els propis BTS. Shakira plegarà l'event amb una doble col·lecció mundialista, ja que ella també és l'autora del Dai Dai, la cançó oficial del Mundial 2026, junta a Burna Boy. Recordem que ella també va ser la intèrpret del Waka Waka per al Mundial de Sud-àfrica 2010, que a nosaltres tanta sort ens va donar. Pel que fa a la part de Madonna, ella plegarà a este mig descans vinguent directament des de la seva gira de presentació de Confessions Tour, que serà el seu pròxim disc i que té previst publicar el pròxim 3 de juliol. I els BTS regressaran així a un escenari mundialista 4 anys després de que un dels seus cantants, Jungkook, actuara en la cerimònia inaugural en Qatar 2022. Així que per als que no els agrada massa el futbol, este any tindran un nou al·licient per veure la gran final del Mundial 2026. Sobretot, i se descansen. Lo dit, última hora d'este 100% peticions. Bona vesprada a tots.

0: donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
1: I amb autobuses Chambitos anem a per la novetat del dia. Autobuses Chambitos, si esteu organitzant un viatge, una excursió, una eixida, un event, si sou molts i voleu viatjar de manera segura, ahí estan ells. www.autobuseschambitos.com. I descobrim ja la novetat del dia. Avui ens quedem a Minna i Matoma. Dream Out Loud. A veure com sona això.

I moment d'anar tancant ja este 100% peticions. Completem en seguida l'edició del dimecres 20 de maig de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa, que acabo de tindre un bon dia. I ja sabeu, en seguida, Àlex Elfa amb el Tendido Pop, el millor pop nacional cantat en espanyol. De 3 a 4, música per a ballar amb DJ del Reino i del Reino Show. I de 4 a 5 de la vesprada, el millor Remember, Remember Deluxe, amb Vicente Buitbon. Ja des de les 5 i les 8, repassarem la llista novament amb Àlex.

0: Colombia.
1: Del Reino Music. Reino Music.
2: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.
3: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
4: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
3: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
4: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV com a gran protagonista.
3: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
4: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
3: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
4: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la.
3: Viure-la.

0: este finde cambia de plan.
1: Tardeo en la terraza de Rioscar.
0: Copas, amigos y el mejor ambiente.
1: Y cuando cae el sol,
0: empieza la fiesta.
1: DJs en directo, música y buen rollo.
0: Rioscar Eventos Alberic. Te esperamos.
2: Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa't de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
3: La mejor variedad de éxitos.
4: La mejor variedad de éxitos.
3: 90.2 FM y BluRadioFM.es.
4: Blu Radio.
5: 90.2 y BluRadioFM.es.

0: benvinguts a tots. Avui, en Blue Radio, posem el focus en una banda valenciana que està fent camí amb una identitat molt clara i amb una sensibilitat que connecta des de la primera escolta. Ells són Suau, un projecte que naix des de dins, amb cançons en la nostra llengua i amb una manera molt honesta d'entendre la música. Un projecte que ja ha sigut reconegut i destacat en diversos mitjans especialitzats dins de l'escena valenciana. En aquesta entrevista coneixerem millor a les persones que hi ha darrere del grup. Miquel Garés a la guitarra, Anna Aparici a veus i cors, Àlex Íñigo com a veu, guitarra i compositor, Ferran Fluixà a la bateria, Eduard Aún als teclats i Pep Penyacova al baix. A més, es troben en un moment important, participant en el concurs del Festival de les Arts, on el suport del públic pot marcar la diferència. Però abans de parlar del present, anem a l'inici. Com va néixer Suau? Ens ho conta Miquel Garés.
1: Bé, jo conec a Àlex de tota la vida. Vam estudiar junts guitarra elèctrica fa molts anys, ja havíem compartit escenari abans. Amb el temps, Suau naix de les cançons que Àlex tenia al cap i acaba convertint-se en un projecte real, que als seus inicis era sobretot acústic. En un moment donat, Àlex em proposa sumar-me al grup en la guitarra elèctrica i a partir d'ahir em vaig adaptar a l'estil de Suau. Per a qui no els haig escoltat encara, cosa que recomano, és un projecte que veu de moltes influències: soul, blues, pop, folk, rock, americana. És una barreja molt rica. La idea sempre és cuidar al màxim la qualitat de les cançons en el procés de composició, i això és un mèrit clar d'Àlex. I després la resta del grup aportem allò que creiem que ajuda a cada tema a trobar la seva forma definitiva.
0: I continuem. Des d'octubre del passat any, una nova veu s'ha sumat a Suau. Una veu amb una il·lusió molt clara: pujar a un escenari i cantar. Ella és Anna Aparici. Quins projectes teniu ara entre mans?
2: En aquest moment estem centrats en la gravació d'un tema propi que ja toquem en directe, però no el tenim enregistrat. El tema s'anomena El Tretú i l'ha escrit Àlex, que és el compositor del grup, a part del cantant principal i guitarra. La gravació ja la tenim quasi a punt i ara en maig anem a gravar també el videoclip d'aquesta mateixa cançó.
0: Què significa per a tu aquesta cançó?
2: Doncs per a mi El Tretú sona a aquest moment en el que te n'adones que algú o tu mateix ja no eres qui era. Així que és una cançó amb una càrrega emocional molt íntima i que té una melodia que enganxa. I retomant la pregunta que havies fet dels projectes que teníem entre mans, just ara estem participant a un concurs per a tocar al Festival de les Arts en València. Així que si arribem a tocar allí seria molt important per a nosaltres, tant personalment com per al grup, ja que seria una molt bona plataforma per a donar a conèixer el nostre projecte. Així que ja ho sabeu, entreu en concurs.festivaldelesarts.com i voteu a Suau, per favor.
0: Com entraràs tu al grup?
2: Pues jo vaig arribar al grup per pura casualitat, perquè a veure, jo sempre que he anat a veure concerts he pensat: ostres, que guai estar ahí dalt de l'escenari cantant, però no se m'havia donat mai el cas. I resulta que jo vaig a classes de teatre i tinc un company que és el baixista de Suau. Ja per Suau és un grup que ja portava anys rodant. I res, va enviar un WhatsApp al grup i va dir: alguna persona estaria interessada en fer-nos els cors en el grup? Va, i a mi me feren els ulls supergrans, se me va il·luminar tot. I li vaig dir de repente: sí, clar, perfecte, jo, en seguida, quan vulgueu. I res, vaig anar a provar i m'acceptaren en seguida, i així estic. I ara fa des d'octubre o això que estic al grup, fa molt poc, però bueno, esperem que dure. Jo estic molt a gust.
0: Pregunta per a Àlex. Tu ets el que composa les cançons, tant la música com les lletres. Si tinguérem que definir com són o de què parlen eixes lletres, com ho faríem? En què t'inspires?
3: Bona pregunta. Bé, doncs per a mi les lletres és la part que més em costa de tancar. A mi em mou molt la naturalesa del ser humà, ja siga com a ser individual o com a ser social, i faig la diferenciació perquè em pareix molt important fer-la. I això és perquè Jo no crec que, per exemple, la unió faci la força. Algú es posarà les mans al cap, però m'ho explique. És a dir, no necessàriament fa la força. Crec que inclús pot ser contraproduent. I dic això perquè està molt bé el col·lectiu, la germanor i tot això, però cuidao. Perquè per a que això fructifique positivament han d'haver individus. Individus vàlids que dins de les seves possibilitats, està clar, s'esforcen, que lluiten per a millorar, que siguen competents en el que millor se'ls dona a fer. I bé, crec que això és ser molt solidari amb els demés. Perquè per a ser generós, per a poder amar a altres, ho ha de ser fort. Aleshores, d'idees com eixa i dels aspectes espirituals del ser humà, com l'amor, lo important que poden ser uns per als altres, d'idees com eixes naixen la majoria de les meves lletres.
4: L'últim treball que heu publicat és el single Qui dona més, del qual vau fer un videoclip molt bonic i que ha tingut prou d'èxit. Un any després aneu a publicar un nou single. Pareix que s'ho agafeu amb calma. Com dudeu a terme el procés de publicació de cada treball?
3: De moment anem a continuar amb la línia d'anar traient singles cada cert temps. I això és perquè després d'haver gravat el primer EP a 2023, del qual quedarem prou contents, l'estudi on ho farem, per desgràcia, va quedar totalment arrasat pel desastre de la Dana del 24. I aleshores, i com que no es decidien per anar a cap altre estudi, vam dir: i per què no provem nosaltres mateixa i ho gravem amb els nostres propis mitjans? I bé, així ho farem. Gravarem cadascú a sa casa, els seus propis micros, targetes de so, totalment casero. Li ho enviarem al nostre amic Borja, que encara que havia perdut l'estudi, a la Dana tenia l'equip per a poder fer la mescla. I bé, així va néixer el single de Qui dona més. I bé, creiem que no va quedar gens malament. Estem contents, a mi. Doncs ara anem a fer el mateix. Tenim quasi a punt el nou single, ho tenim tot gravat i en breu li l'enviarem a Borja també per a que acabi de polir les gravacions, que faci la mescla i que això soni espectacular. I res, la veritat és que s'ha costat molt de treball, moltes hores quadrant totes les pistes i bé, esperem que tinga almenys tot l'èxit que es mereix per tot aquest treball.
4: Esta pregunta va per a Ferran, bateria del grup. Quina és l'aportació que fa Suau al conjunt de grups musicals que fan servir el valencià a les seues cançons?
5: Jo crec que Suau fa un ús del valencià com a vehicle d'expressió artística per a transmetre sentiments profunds, poètics i intel·lectualment complexos. S'allunya de l'excessiu ús que es fa de la llengua en àmbits folclòrics, festius, xarangues, etc., aconseguint així contemporitzar, normalitzar, dignificar la llengua i validar-la per parlar de qualsevol aspecte de l'existència humana.
4: Què t'agrada de tocar la bateria?
5: En realitat, no m'agrada gens tocar la bateria. És un instrument monstruós, té molts elements que has de dominar i tocar a la vegada. Sempre estàs carregant trastos, necessites viure en un xalet com a mínim per a poder tocar al soterrani, necessites tindre un cotxe gran, preferiblement un totterreny, perquè mai saps on acabaràs tocant. Sempre durant l'actuació estàs al fons, no ixes pràcticament en els vídeos que grava la gent perquè et tapen la resta de músics, i quan acabes l'actuació, mentre que guitarristes, baixistes, cantants, etc., es dediquen a socialitzar i a rebre felicitacions, intercanviar números de telèfon, etcètera, etcètera, el bateria comença en el seu carret ple de trastos a intentar obrir-se en pas entre la gent per arribar al cotxe i començar a carregar les diferents parts de l'instrument. No regaleu als vostres fills una bateria de joguet. Compreu-li millor una harmònica.
4: Anem ara en Eduard, el teclista del grup. A tu et pregunta en castellà perquè sé que l'entens perfectament, però encara et sents més còmode responent en castellà, no?
6: Sí, correcto. El valenciano lo entiendo bastante bien, porque bueno, llevo muchos años ya viviendo aquí, pero todavía me cuesta un poquito hablarlo con soltura. Entonces creo que me expresaré mejor en castellano.
4: Tengo entendido que tú también vienes con un bagaje muy amplio en la música y con muchos años a la espalda tocando en formaciones y en directo. ¿Cómo ha sido ese recorrido?
6: Así es. He estado mucho tiempo en distintas formaciones y sobre todo en orquestas. Creo que es una de las mejores escuelas para un músico que toca en directo porque te obliga por naturaleza a tocar de todo. Independientemente que si te gusta o no, pues creo que la experiencia que te da es enorme. Pero bueno, por circunstancias personales tuve que dejarlo durante más de, no sé, 15 años, creo, más o menos. Y en ese tiempo, pues no tuve nada, absolutamente nada de relación con la música. Bueno, pero ahí un día este señor de aquí, Pep, con quien ya había coincidido en varias formaciones, me insistió muchísimo en entrar en el grupo y bueno, pues al final aquí estoy.
4: Después de tantos años fuera, ¿qué te sorprendió más al volver a trabajar con una banda?
6: Pues la verdad es que no lo tuve nada claro al principio, porque bueno, 15 años sin tocar es mucho tiempo, ¿no? Y claro, venirte a alguien y decirle, oye, métete con nosotros y tal, y no sé, me daba un poco de respeto. Y estaba un poquito que sí, que sí, no, pero al final, tras insistirme tanto José y hacer un par de pruebas y estar algunos ensayos con Suao, no sé, es el ambiente, esa mezcla de, no sé, de compromiso, el buen rollo que había entre todos, pues quieras que no, también eso cuenta muchísimo y al final pues es gran parte de lo que ha hecho que me decidiera quedarme, ¿no?
4: En Suao conviven dos guitarras muy presentes. ¿Cómo encuentras tu espacio como teclista dentro de ese sonido tan definido?
6: Para mí la clave es complementar, no competir, ¿no? Si quieres llamarlo así. Porque Suao tiene un sonido ya bastante claro y un estilo bien definido. Y yo lo que intento es buscar el timbre que pueda aportar algo al conjunto, ¿no? Sin pisar lo que ya exista. Y normalmente para ello, bueno, pues no me complico mucho. Me suelo mover entre pianos acústicos, eléctricos, bastantes órganos, la verdad, porque bueno, hay muchos temas que lo piden, ¿no? Y también otros que piden bastantes pads y para crear atmósferas y tal. Y entonces al final el objetivo es reforzar lo que ya existe, ¿no? Y aportar matices que, bueno, pues que hagan el tema que crezca. Además, yo creo que en Suao nunca damos un tema por acabado. Siempre estamos ahí buscando mejorar, probar versiones nuevas y a lo mejor en un ensayo cogemos un tema que bueno, pues que igual teníamos dejado un tiempo y oye, vamos a darle una vuelta a este tema y tal y buscarle, ¿no?, cosas nuevas. Y eso, pues la verdad es que, no sé, te crea ahí un dinamismo, ¿no? Que bueno, pues es bastante divertido y pero al final sobre todo quizás a mí personalmente, igual yo creo que también al resto del grupo, la base que es Alex a la hora de componer, yo creo que tiene mucha sensibilidad y buen gusto, ¿no? Y entonces quieras que no, eso al final te inspira, ¿no? Para que tú a tu instrumento pues le saques cosas y al final, pues eso, de lo que se trata es que entre todos aportemos y hagamos que, bueno, pues que los temas suenen como suenen, ¿no? Entonces, pues eso.
4: Anem per últim amb Pep al baix de Suao. Per què formes part de Suao?
7: Forme part de Suao per diverses raons. Algunes les he descobert ara, amb el temps. Al principi vaig començar com gairebé tots els músics que acompanyen els compositors per ajudar a un amic a canalitzar la seva necessitat d'expressió mitjançant la música. Però aviat vaig descobrir que les cançons tenien una utilitat. i m'he donat compte que desperten consciències, que canvien l'estat d'ànim de soients. La veritat és que algú que ha escoltat una cançó i et diga que li ha ajudat a sentir-se millor és el millor que et poden dir. Per altra banda, Suau m'ha donat l'oportunitat de conèixer a unes grans persones que són uns grans professionals i que sempre treballen per a la cançó, vestint les cançons de la millor manera possible. En definitiva, estic en Suau perquè és el projecte en mayúscules amb el que més m'identifique. I la veritat és que m'agradaria que tinguera la millor projecció possible. I bé, en això estem treballant.
4: I fins així aquesta conversa amb Suau. Una banda que, com heu pogut escoltar, té molt a dir i un camí molt interessant per davant. Recordeu que ara mateix estan participant en el concurs del Festival de les Arts. Vos deixem l'enllaç directe per a votar a la web. I també el trobareu a les nostres xarxes. I que el vostre suport pot marcar la diferència. Molta sort amb el concurs i amb tot el que està per vindre. I qui sap, potser ben prompte algun dels vostres temes acaba sonant dins de la nostra llista dels 50. Perquè nosaltres també apostem per la música en valencià i per projectes emergents com Suau. Nosaltres ens acomiadem, però ho fem com toca, amb música. Això és Suau, amb qui dona més. Gràcies i fins la pròxima.

0: es que el futuro ya no es lo que era. Ya no es lo que era.
1: Radio 90.2 y BluRadioFM.es, plataforma Blue, la señal que conecta tu mundo.
2: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: ¿Quién es?
4: El momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
3: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
5: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
3: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
5: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
3: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
5: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
3: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
5: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
3: viure-la
5: i compartir-la.
6: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7:30 a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva, i gaudis de la nostra cuina de mercat.
7: No es solo música, es la mejor.